0: Bona vesprada. El sindicat d'infermeria SATSE ha considerat insuficients les places d'infermeria que la Conselleria de Sanitat crearà per atendre a persones amb problemes mentals i addiccions. Així, ha criticat que el govern autonòmic responga a la crisi de salut mental amb només 9 places d'infermeres especialistes per a tota la comunitat valenciana i ha lamentat que derive a altres partides la contractació d'infermers experts en salut mental. Parlant de sanitat, l'Hospital Universitari de la Marina Baixa ha reforçat l'atenció integral a les persones amb càncer amb una consulta especialitzada en cardio-oncologia creada a l'octubre de l'any passat per a previndre, detectar i tractar de manera precoç les complicacions cardiovasculars associades als tractaments oncològics. Des de la seva posada en marxa, la consulta ha atès ja a 241 pacients. En pàgina de successos, un home de 27 anys ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat aquest dijous per un altre home en el barri valencià de Patrais. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar al 112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir a la zona i van auxiliar a la víctima. És un home d'origen senegalès que tenia una ferida sagnant al braç. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneix dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia judicial de la comissaria de Patrais s'ha fet càrrec de la investigació. I també la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport Alacant a Elx a un home de 57 anys, fugitiu de Països Baixos, que va ser condemnat per tentativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno, con Jessica Cano.

0: 12, 40 minuts, seguim en Más de Uno a Forba i Digna en este divendres 4 de setembre i quan sona aquesta sintonia és que mon anem a Oliva. I anem a parlar de gastronomia perquè una vegada més, un any més, arriba el concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva. Enguany ja la 7a edició. I per a parlar del concurs tenim una persona molt coneguda en esta casa que ja ha aparegut moltes vegades així en Onda Cero i és Pepe Cotaina. Pepe, com estàs?
1: Hola,
0: bona vesprada.
1: Bon dia.
0: Bona vesprada.
1: I bona vesprada a l'audiència que ens escolta també.
0: Bueno, Pepe, com estava dient jo, ja és la 7a vegada.
1: La 7a edició del
0: sí,
1: concurs.
0: Sí, exacte, sí, exacte. I és unes quantes, la veritat és que està ja prou consolidat. I el concurs serà el pròxim dilluns 21 de setembre.
1: El tenim ja a les portes. El concurs serà d'ací pràcticament 2 setmanes, m'entens? Vull dir que serà el dia 21 de setembre, dilluns. I el que anem a intentar fer a banda d'un concurs que sigui una gran festa de la gastronomia per tota la persona que vulgui acostar-se allí, que pugui rebre, que pugui gaudir d'un esmorzar, de coques, en cervesa, vi, refrescos, etcètera.
0: Aixina és. El concurs, com estàvem dient, serà el dilluns 21 de setembre. Està ja ahí, que no s'encanten. I este concurs, quines bases té? Vull dir, quins premis tindrà? Comenta-ho
1: seu. Bueno, esperem per almenys 25 participants. Ja estem en quasi 20 ja preinscripcions, vull dir que la cosa està molt bé. N'hi ha prou participació de gent d'Oliva en guany, con lo qual la gastronomia d'Oliva pues, en este concurs va estar molt present. I després és un concurs en el que, bueno, saps que montem allí tot el que és un obrador sánchez de panaderia, encerços professionals, amassadores, abatius de temperatura, fermentadores, etc. Vull dir que és un obrador professional per a la gent que vulgui amassar allí, doncs pot amassar allí, no? O sigui, vull dir que el que sí que tenen que fer és allí cada participant muntarà 6 coques, ¿vale? 3 de degustació del jurat, una de degustació de presentació per al jurat, una de presentació al públic i 2 de presentació per al seu stand, perquè una del seu stand, l'altra per si molta gent ens diu, és que no he pogut provar la coca ganadora o la coca de tal
0: estant. Claro, no, pegar un mosset ja que vas.
1: Sí, no? Entonces, vull dir que cada estant farà, cada participant farà 6 coques. I en guany tenim, pues bueno, o sea, 6-7 premis, vale? Molt substanciosos, perquè el primer premi és de 1.000 euros trofeu i diploma, el segon premi són 500 euros trofeu i diploma, el tercer premi és 250 euros trofeu i diploma, el quart premi és un premi a la coca més creativa, con lo que tindrà 200 euros trofeu i diploma. Després tenim un cinquè premi que és el premi a la coca de producte de mercat, que un sponsor nostre, Hass en este cas, pues dona un premi de producte a la coca de producte de mercat. El sisè premi és per Mau, que és un sponsor nostre de la cervesa Mau, que dona un lot de productes Mau. I després tenim, pues, en col·laboració nostra, de Dulmont, que és una empresa de productes de pasteleria i de... bueno, també per a hosteleria i de més i tal, darà un pack a cada guanyador de productes Dulmont.
0: Sí.
1: Enguany els premis són molt...
0: Està molt variat.
1: Sí.
0: També sabem que, bueno, ja heu superat el 50% d'inscripcions, no? Que ja la cosa s'ha animat, no?
1: Sí, està animant-se, el que passa és que són males fetges, perquè és una època de molts concurs gastronòmics, que alguns coincidixen el mateix dia. Està el de l'arròs de Sollana, està el rabo de toro en el GMSI i està el nostre concurs de les coques. Vull dir que són 3 concurs. Sí, és un poc difícil, però gràcies a Déu, pues, ja tenim, comptem com més d'un 50% més sobrepassa ja el 50% de preinscripcions.
0: Per a que la gent que està sentint-nos i vulgui, per exemple, inscriure's, fins a quan pot fer-ho?
1: Hasta el dia 16.
0: El...
1: Hasta el dia 16.
0: Sí, sí.
1: S'ha de posar en contacte amb mi, a través de l'associació en Facebook o en el meu WhatsApp o com siga, jo automàticament envio les bases. Per a facilitar-ho he fet una fitxa, con lo cual tienen que omplir, me tienen que posar la receta de la massa, perquè és importantíssim,
0: sí,
1: especialment sempre en este concurs. Després, si vos parlen del jurat, i diré per què. La massa, la receta de la massa i la receta del farcit. I han de fer una fotografia en la coca feta. I això m'ho tenen canviat a mi perquè jo es pugui seleccionar. I després, pues, tenen que abonar un donatiu de 80 euros una volta que estan admesos.
0: Pues ja saben, el que vulgui apuntar-se pot fer-ho fins al dimecres 16 de setembre, que serà, sí, pues, 5 dies abans del concurs.
1: Sí.
0: El pareix bé que parlem del jurat?
1: El jurat, sí, perfecte. Sí. El jurat, enguany tenim un xef japonès, que és, vaig a veure si puc dir-ho bé, el som, Yoshikazu Yanome, que té una estrella Michelin i és chef del restaurant Kaido Sushi Bar, i també tenim Sol Repsol. Tenim Àlex Vidal, del restaurant Origen de Carcaixent, una estrella Michelin, Sol Repsol. Paula Molés, de Catalunya Ràdio, que és una periodista gastronòmica que fa programes de gastronomia precisament en la ràdio i la televisió de Catalunya. Després tenim a Héctor Medina, que molta gent el coneixerà com el Chef Kent, una estrella Michelin, i un milió de seguidores en redes sociales, eh? La repercussió mediàtica va ser molt, molt important. Després tenim a Rubén Fenollar, que és considerat com el millor xef privat d'Espanya en l'any 24, 25 i 26. És el xef executiu de Masterchef World i és el presentador del programa En Sabor de Sempre de Apunt. Tenim a Paco Alonso, que és periodista gastronòmic també i és periodista de La Vanguardia, és el creador de Wikipaella, ha escrit llibres com La cultura de la mort o La cultura del mercat. I, bueno, és un referent gastronòmic.
0: Ah, sí, també està en Televisió Espanyola, crec que està.
1: Sí, sí, sí, està en Televisió Espanyola, sí. I, per últim, tenim a Jesús Machi, que és el president del Club Richmond en Espanya i durant 11 anys ha organitzat el Pan de Verdad en gastrònoma i, bueno, regenta l'Horno de Sant Bartolomé en València. El Club Richmond és el més important que n'hi ha en pastelleria i panaderia pràcticament de tota Europa. Per això et dic que el tema de la massa és molt important en aquest concurs i sempre posem algú, o bé del gremi panaderos o un panadero professional i tal, per poder valorar també l'estat de la massa.
0: Pues la veritat és que...
1: Aquest és el jurat.
0: Sí, sí, variat, vull dir, n'hi ha de tot, perquè per el que estàs comentant, sí, n'hi ha un poc de tot, eh? N'hi ha una varietat increïble, la veritat és que sí.
1: Sí.
0: I, bueno, serà...
1: Somos de la banda que donar-nos caché, pues també ens, sí, respalda la crítica gastronòmica, ens respalda pues, que Estrella i Michelin i Sol Repsol estiguin interessats en el concurs. I després, curiosament, moltes estrelles Michelin i molts Repsols en el seu portfolio gastronòmic, en la seva oferta gastronòmica, posen algun guinyo a la coca. Això ens ha passat moltes voltes, també.
0: Ah, pues, sabeu, sí, perquè sobretot les ressenyes, ara tot el món digital, les ressenyes i tot això val molt, eh? Val moltíssim, sí, la veritat és que sí. I, bueno, Pepe, el concurs és el dia 21, on és?
1: En el Centre Polivalent d'Oliva.
0: Excel·lent lloc per a celebrar-ho allí, perquè
1: sí,
0: és un lloc...
1: Sempre el fem allí.
0: És un lloc gran per a que la gent pugui apropar-se per allí i disfrutar. És durant tot el dia? Vull dir, la gent que vull ganar...
1: Bueno, la gent convocarem, sí, convocarem als concursants a partir de les 9 del matí,
0: sí,
1: al jurat a partir de les 10, i a partir de les 10 que vinga tot el públic, perquè hi haurà refrescos, hi haurà cervesa, vins, coques, per supost, a posar, etcètera. I que és un dia que nosaltres anem a fer festiu, un dia festiu, un dia de festa gastronòmica, en el que puguem veure els participants com munten les coques en directe, la dificultat de fer-los en un forn perquè està tota la vista. Hi ha una cosa molt important, el presentador és Eduard Forés de Apunt, el presentador de Apunt.
0: Sí.
1: Vull dir que anem a donar-li en guany també molt de caché i la gent que vinga va gaudir, que vam fer una festa.
0: Pues ja ho saben, el dilluns 21 de setembre, d'ací no res, unes setmanetes, dues setmanes i un poquet més,
1: sí,
0: a Oliva, Centre Polivalent, La gent que vulgui apropar-se a partir de les 10 del matí, com ha dit Pepe Cotaina, poden apropar-se per allí i pues, provar una coqueta i un poc de cerveseta o en algun vinet, pues, fer un poc...
1: Bodegas Xaló és el patronitzador del vi, Mau és el patronitzador de la cervesa, i després n'hi ha uns forts locals que ens han fet les coques, vull dir, que puguin la gent gaudir de...
0: Si vols mencionar-los i així anar...
1: Pues està Salva, Pastilla Salva, està Blat i Sucre, està el obrador de Pepe Cot, i després n'hi ha un altre, que no me recordo el nom ara, perquè es va apuntar ahir. No sé quin és, realment no sé qui és. Però bueno, Blat i Sucre, Pastilla Salva i el obrador de Pepe Cot.
0: Alguna coseta més, Pepe, que mos deixem? Alguna coseta que vull
1: dir? No, pues agrair a tots els sponsors que estan fent possible que el concurs vagi, a la gent que està participant, a la gent de turisme, a la regidoria de turisme, a l'alcaldia també, i a tots els partits polítics que enguany pues, m'han apoyat un muntó. I bueno, ja la gent que mos escolta, convidar-los realment.
0: Correcte, anava a dir-ho, ja per a concluir, convidar a tota la ciutat d'Oliva i a la comarca de la Safor.
1: I a vosaltres, exacte, també, que esteu convidats.
0: Pues, moltes gràcies, Pepe. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més i que vagi tot molt bé.
1: Sí, moltes gràcies, molt agraït.
2: Más de uno. En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
3: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
4: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
3: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
5: Cuando el calor aprieta, lo importante es sentirse bien en casa. En Milar te ayudamos a elegir el aire acondicionado que mejor se adapta a tu hogar. Splits, multi-splits, conductos, portátiles, equipos fáciles de usar, respetuosos con el medio ambiente. En Milar nuestros técnicos se encargan de la instalación. Y tú, solo te ocupas de estar a gusto. Milar, siempre cerca de ti.
2: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
6: Un paso puede parecer poca cosa, pero cuando toda una ciudad avanza en la misma dirección, cada paso cuenta.
4: Este sábado 19 de septiembre participa en la primera carrera solidaria de la Policía Nacional en Gandía. Una jornada deportiva y familiar con carrera absoluta de 5 kilómetros y pruebas infantiles.
6: Salida infantil a las 9, adultos a las 9 y media. Desde la calle Ciudad del Aval, número 5, Gandía.
4: Tu participación suma solidaridad en favor de Cáritas Interparroquial de Gandía. Inscríbete en ruta091.es. No importa cuándo llegues, importa por quién corres.
6: Primera carrera solidaria de la Policía Nacional. Gandía, 19 de septiembre. Cada paso cuenta.
2: Más de uno.
7: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
8: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
7: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96-283-1525. Tu referente gastronómico.
9: Un solo latido, una sola pasión.
8: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales, formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com. En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
9: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
10: De costas y más.
9: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Bellreguard.
10: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
11: Hacer la compra, llenar el depósito, entrenar. ¿Y si pudieras hacerlo todo en una sola parada? En el Centro Comercial Laval Park lo tienes fácil. Consum, Gas Express, Wow, Kik, Max Colchón, Synergym y McDonald's. Todo en un mismo espacio con acceso cómodo y parking gratuito. Laval, tu parque comercial de cada día. Te esperamos en Tabernes de Laval Digna. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche.
8: Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Norte sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
12: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol, chinaps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
13: El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
14: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
15: ¿Te atreves?
16: Más de uno.

0: Continuamos con todos ustedes en más de uno, Safor Bailinas. Vamos a desplazar hasta la Font del Carpós para hablar con su alcalde, con Pablo Puig. Pablo, benvingut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, com sempre, s'ha faltada.
0: El plaer sempre és nostre, Pablo, per parlar de diferents qüestions d'actualitat que tenen a veure amb la Font del Carpós. En primer lloc, ja ens hem acomiadat del mes d'agost, que podem dir que és el mes per excel·lència de les festes a la Font del Carpós, festes de moros i cristians, festes patronals. Vam parlar fa unes setmanes aproximadament i encara quedaven un parell de dies de festa, però ara ja sí és moment d'extraure valoracions de com s'han viscut aquestes festes de moros i cristians i patronals de 2026.
1: Sí, la veritat que ja fa un parell de setmanetes que van acabar, no?, quasi, i ara pues, un resum de la setmana. La veritat que molt bé, perquè no hi ha hagut incidències, tota la programació, la veritat que les activitats han tingut molt de públic, la gent ha vingut, ha disfrutat de tota aquesta programació que es va preparar per aquests dies, no?, de moros i cristians de festa. La veritat que ens va ploure dos dies, no?, el dissabte per la vesprada de moros i cristians i el dijous de vesprada, que només vam haver de cancel·lar els jocs aquàtics que teníem a la piscina, però bueno, ens va vindre bé perquè al final ens pues, va refrescar l'ambient en tot aquest calor i al final com aquí hi ha que voler la part positiva d'aquestes coses i com no va afectar a massa coses de la programació, pues jo crec que la gent, sobretot aquestes dos nits, van poder disfrutar millor de tots els actes que n'hi havien programat.
0: Pablo, sens dubte també que tenim que destacar que ha sigut una programació, tant la de moros i cristians com també la de les festes patronals, que ha estat emmarcada en l'any Carròs.
1: Així no és, ja el dic, al final la importància, no, d'este any pues, era un poc incidir en la figura de Carròs, no?, i sobretot dels 700 anys de la Constitució com a poble, no?, com el coneguem ara. I jo crec que, pues, que entre unes coses i altres, no?, sobretot pues, en la part de moros i cristians, no, aquella gent que ens va poder visitar, per favor, que la capitania de Corsaris del Mediterrani pues, anava encaminada i envoltada a lo que era la figura, no, que va ser, i un poc fer una xicoteta explicació d'aquella època. I el dia entre setmana pues, també, el dia que l'important per a nosaltres pues, és aquesta figura, incloure-la en totes les activitats i com no, pues, també en les festes de moros i cristians i les festes patronals que hem tingut, no? I sobretot aquella gent que ha pogut adquirir el llibre de festes, pues haurà pogut veure que la portava dedicada directament a 700 anys i que dins del llibre pues, hi ha diversos textos pues, que expliquen un poc la figura de Carròs en diferents èpoques i no, i la importància que va tindre per al nostre poble. Jo crec que pues, no, aquest objectiu que es van proposar des de la comissió que es va constituir l'any passat per tal d'organitzar aquest any, no, aquesta 700 anys d'any Carròs, pues, va complir-se i a poc a poc, ja han passat 8 mesos de l'any, ens en queden 4, però bueno, encara tenim així unes quantes activitats pendents per acabar l'any pues, conforme mereixen aquests 700 anys.
0: Això anava a preguntar-te, Pablo, és a dir, ja portem a vora 8 mesos, no?, més o menys, tot el que és l'any, i encara continua any i encara hi ha programació prevista. Cal recordar que hi ha hagut programació per a tot, eh? Hi ha hagut programació de gastronomia, hi ha hagut programació a les festes patronals, molt també de cultura. Què ens espera en el que queda?
1: Sí, la veritat que hem tingut molt, no?, pues, pues a part del gegantatge, no?, que al final, un poc, conforme van comentar en alguna de les entrevistes també, pues, la intenció era que n'hi ha algunes coses pues, que es queden bueno, es fan i passen, i altres pues, com poc és la intenció de l'Ajuntament és que es feren però que ja es quedaren per al temps en el poble, no? Pues, tant els gegantons com les dues figures, que una ja la tenim instal·lada i l'altra pues, si no passa res entre la setmana que ve i l'altra la instal·laran a la rotonda de l'entrà, no?, que mos, en col·laboració amb l'Institut de Bellreguard, pues, s'ha fet en l'alumnat, de cicle formatiu. Després també, pues, a banda de pues, ja dic, dels gegantots, dels cabeçudos, no? Dels caputxes que tenim, com vosaltres bé, pues, tenim, com bé has comentat també, la part gastronòmica, no? Les dues figures gastronòmiques que volem que es queden per a no? Les carrossines i l'Estefania, la tapa Estefania, i ara pues, en breu farem un concert així al poble, no? Que pues, un veí del poble ha escrit una peça per a en Carròs i l'estrenarem en l'agrupació artístic musical Carròs, que és així dos dissabtes, si no m'enganyo, en el Patronat. I pues, ja sí, ja estem ja preparant tota la informació perquè la gent pues, acudisca i l'escolte, que serà l'estrena oficial d'esta peça que es queda ja també viva pel poble. Pues, jo crec que aquestes cosetes tenim també una programació de fer un bueno, sabeu que els sarcòfags de Carròs estan en l'església parroquial, pues, estem preparant també un acte per el mes de novembre en l'església pues, per a fer com un funeral solemne dels Carròs, no? Dels sarcòfags allí, també que estarà molt, molt xulo, en música acompanyant i tot això. Ja dic que estem acabant de preparar tota la programació i que moltes de les coses són importants, és que es quedaren ja per a poder-les disfrutar el poble.
0: I el més important també de tot això, Pablo, és la col·laboració veïnal i de les entitats, no? Que també s'han volcat per reviure pues, totes aquestes tradicions de la Font d'en Carròs.
1: Clar, al final les coses que no, que pues, un poc es programen des de l'Ajuntament, la importància que té sempre és la participació i col·laboració, que jo crec que al final són les paraules claus en tot això. És a dir, si l'Ajuntament la intenció que tenia un poc és que es coneguera la importància que té o que ha tingut la família Carròs per a la constitució del poble que avui tenim i sobretot pues, el poder incorporar a totes aquestes associacions i a tota aquesta gent del poble, primer, que tinga ganes de conèixer la nostra història, perquè al final tot allò que no es coneix al final es perd, i sobretot pues, el que es poguera divulgar, no? Ja no només a través de l'Ajuntament, sinó a través de diverses de les associacions i de la gent pues, que pues, d'una manera o d'altra pues, li agrada la història, no? No solament el que siga historiador, sinó pues, que hi ha molta gent pues, que té moltes curiositats i que li agrada saber pues, sobretot on està, no? I d'on venim. I jo crec que aquesta tasca que no, que es va posar com a objectiu, pues estem aconseguint-la per això, perquè per la gran participació i col·laboració que tenim de totes les associacions i de la gran part de la gent del poble.
0: Això és, i entenem que tot això també el que té com a objectiu, Pablo, és la perdurabilitat en el temps, no? És a dir, per exemple, hem parlat de gastronomia, d'aquesta etapa, no? D'aquestes carrosines, però ara, per exemple, un turista, no? Que per exemple ve de Madrid i vol comprar les carrossines, on pot trobar-les? Pot trobar-les en algun punt?
1: Al forn, sí, en el forn. Nosaltres el que vam fer és la recepta pues es va passar als forns que n'hi ha al poble i en un dels dos forns segur, és a dir, vas allí i el pots comprar, val? En el forn que està en el carrer València, ho dic perquè al final pues, el que has comentat, és a dir, al final saps que es perdure que la gent ho conega i les tapes normalment n'hi ha bars que així fan el divendres també de tapes, pues que l'oferten també, és a dir, que podem provar la tapa Estefania, doncs, ja dic, és una cosa, de totes maneres també ho hem de dir, és a dir, no són receptes que estiguin amagades a ningú, doncs, al contrari, estan publicades i la gent, doncs, per qui vulgui, doncs, pot intentar fer-les en sa casa, no?, i posar-li el seu ús, no?, doncs el seu toc que uno diga, ai, doncs jo li posaria una miqueta més de no sé què, però bueno, que al final, doncs, és això, és per a que estiguin i sobretot perquè la gent les puga provar i pues, a aquelles persones que els agrada pues, les puga cuinar.
0: Pablo, ens agradaria parlar amb tu també de la tornada a l'escola, que ja la tenim aquí en un parell de dies i sempre hem estat comentant, no, com la Font d'en Carròs s'ha preparat per a l'acollida pues, dels seus alumnes, no, amb aquesta deficiència que hi ha hagut d'infraestructures, tot el que s'ha batallat des de la Font d'en Carròs amb la conselleria, veritat, per poder ampliar les aules, l'espai. En quin punt es troba tot això?
1: Sí, pues ja dic, de moment nosaltres, bueno, per un costat tenim ja oficialment, no, per dir d'una manera, tenim el que són les lo que seria l'escola, no, el TEIP està en la instal·lació del edifici nou i lo que és la part d'ESO, pues ja es van acabar de instal·lar les aules prefabricades provisionals i l'alumnat ja començarà este curs, no, la setmana que ve ja començarà i les instal·lacions més o menys estan ja tot acabat, el que és la instal·lació per dins, el temps això d'instal·lar quatre papeleres, ja dic que al final són quatre cosetes que queden per arrebatar per a la setmana que ve. I el que fa a la infraestructura, que al final és la part que sempre hem estat reivindicant, no, de tota la comunitat educativa, és la construcció de l'edifici. En l'última reunió que vam tindre en conselleria abans de l'estiu, pues, bueno, s'estava acabant de preparar tot el programa de necessitats que ens han d'enviar a l'Ajuntament per a que l'Ajuntament pugui preparar la sol·licitud i que ens donen, no, per una manera, o que ens cedisquen el que és la competència per a la construcció del nou institut. Més o menys la ubicació ja la tenen clara, que seria en la parcel·la de les antigues escoles, però falta que ens passin el programa de necessitats perquè nosaltres podem, en funció de lo que ells vulguin que es construïsca, pues té un valor o un altre, no, en relació als preus establerts que té la pròpia conselleria. Entonces, pues, en això estem esperant. Esperem que durant aquest mes de setembre-octubre ens aplegui la informació de la conselleria i nosaltres com a ajuntament pues, continuem en el tràmit, no, que és el que més ens importa, perquè bueno, la instal·lació de les aules prefabricades pues, és algo provisional i nosaltres pues, anem a intentar, com ho vam fer en la construcció de l'escola nova, pues, el que sigui el menor temps possible allí, així que, però això dic que més o menys ahí anem treballant sense parar, colze a colze i sobretot pues, estan damunt sempre de la conselleria, que és al final la competent en aquesta matèria.
0: Això és perquè l'objectiu, com has dit, de l'antic col·legi, de l'antic institut, és com a reconstruir-ho per a poder fer les instal·lacions per a l'ESO? O...
1: Clar, jo ja el dic, de les converses i reunions que hem entès nosaltres en la pròpia conselleria, jo interprete que seria fer tota una instal·lació nova, res de mantindre de lo que n'hi ha. El que passa que és el que he comentat, estem esperant que ens diguin el programa de necessitats en les condicionants que ens posen per a saber exactament quin tipus de memòria hem de preparar i sol·licitar en el pla edificant, que això és el que estem esperant. El dic de les converses que nosaltres hem tingut perquè, bueno, han de per les necessitats que tenen els propis, no, el propi alumne d'ESO, pues el tema de pistes i tot això a lo millor és un poc més complicat de clavar allí, perquè clar, l'edifici el tenim més o menys enmig de la parcel·la, llavors necessites uns espais més grans, sobretot per al tema de pistes poliesportives. Llavors, pues, jo per el que vaig entendre també he de veure que això és una parcel·la que va en pendent, és a dir, no és plana, llavors clar, el fer la construcció de l'edifici pues, no és tan fàcil, és a dir, perquè no és el mateix manejar-lo per camunt que per cavall. Si et maneges per camunt, clar, allí veuràs un edifici gegant, si et maneges per cavall és un altre. Entonces jo crec que en funció d'aquest programa de necessitats, pues, ja ahir ens donarà una pista de si la intenció de la conselleria és fer una rehabilitació integral de tot l'edifici i adaptar-ho a les necessitats de la secundària o fer un enderroc d'aquest edifici i en una parcel·la, com si diguem en blanc, pues fer altra volta el disseny de la infraestructura.
0: S'està esperant massa, no? Per a poder no solucionar aquesta qüestió, Pablo?
1: Clar, ahir nosaltres hem sigut sempre molt col·laboradors en conselleria, des que estem ara en setembre del 26, nosaltres en febrer del 23, és a dir, fa justament 3 anys i mig vàrem fer entrega perquè nosaltres teníem obert en conselleria el pla edificant 2 per a fer l'ampliació del PI, va fer IPSO, i en febrer vam fer l'entrega i vam fer la recepció de les instal·lacions definitives d'on està l'escola nova. En principi, com venien, ens varen enviar a nosaltres el programa de necessitats anterior I nosaltres vam enviar la memòria, crec que va ser en juliol, és que no puc dir que el 23, és a dir, fa 3 anys aproximadament, sí. Però la memòria no, l'adhesió primer i després t'envien que envies la memòria. Però bueno, al voltant de 3 anys farà, no me'n recordo deixar les dates. Què passa? Pues un canvi en conselleria pues implica que el que en principi s'havia parlat, que s'anava a fer, pues has d'adaptar-ho a la, pues bueno, a les noves realitats i és pues, que cada, no, cada partit polític canvia i decidís que en lloc de fer-ho d'una manera ells pensen que ho han de fer d'una altra. Entonces, clar, això implica que has de començar de zero a treballar tot el tràmit que ja tenies, és a dir, d'estar a punt de rebre la sessió, no? I l'adhesió al pla edificant en la sessió de poder fer la construcció, a tornar a començar de zero, a veure on volen, en el que implica. És a dir, pues ara el demanen una parcel·la, passites parcel·la, si donen el vistiplau, és a dir, que tot això pues, ha fet que de poder, a lo millor fa 2 anys, ja començar tràmits administratius de redacció de projectes i tot, a han passat 3 anys i mig des d'aquella sessió de la conselleria i encara no tenim res, però bueno, que al final l'important, el dic, no és el temps, sinó que es construïsca, i per això la insistència de l'Ajuntament i de tota la comunitat educativa ha sigut col·laborar en la conselleria, perquè al final l'objectiu

0: tenen aire condicionat i calefacció, totes. L'únic que no en tenen són els corredors, però bueno, els corredors són el lloc de pas. Tenen una part de dutxes xicotetes, perquè al final estem parlant que és d'ESO, i tenen els seus banys, tenen espais per a fer les aules de tecnologia i tot. És a dir, no és, no vas a comparar, que és com un institut acabat, però bueno, que al final les condicions de les que van a començar este curs en l'alumne de l'ESO són les condicions raonables i òptimes. És a dir, no poden, que els pares estiguin tranquils, no? Igual com quan vam muntar també l'altra vegada les aules prefabricades, pues que han de saber que el que és la instal·lació i l'alumnat va estar bé. És a dir, en el que és la instal·lació va estar bé. Pues l'únic xicotet entrebanc que tenen, pues és el tema de l'espai que puguen tindre de pati, perquè al final el pati és la mateixa pista poliesportiva, és a dir, és un poc de tot. Però bueno, també hem de tindre en compte que només tenim 8 aules d'ESO, és a dir, 2 per curs, entonces clar, l'alumnat és més reduït, no? Estem parlant que potser poden ser al voltant de 200 alumnes, pues també això facilita, no?, que no n'hi hagi tanta complicació, i sobretot perquè es poden quadrar millor els horaris perquè al final tots puguen disfrutar d'aquest espai que tenen compartit, que és la part del pati i pista poliesportiva.
1: Pablo, l'escola, la nova escola sempre ha sigut una prioritat pel nou govern. Jo me'n recordo fa anys, veritat, parlant amb tu. Mm. Pues, bueno, com a vosaltres definiu aquestes noves instal·lacions per a que avançaren, per la necessitat que tenia l'escola, perquè l'antiga escola efectivament ja estava per a reformar i ja pues, necessita, com tu dius, pues, aquesta renovació ara mateixa, no?, on es puga desenvolupar pues, aquesta nova infraestructura per acollir l'ESO. Però suposo que també, Pablo, satisfacció per veure al llarg del temps que tu has pogut mantenir la teua escola i que ara, a més, no?, s'està treballant per a que l'ESO es puga mantindre allí també en el poble.
0: Clar, ja el dic, jo crec que l'objectiu d'aquells primers anys, jo dic que són aquells quan varen començar, no? Ja no dic començar, sinó continuar, perquè al final la reivindicació de l'escola no ve ara, dels finals dels anys 90. És a dir, que estem parlant de fa 30 anys que ja s'estava reivindicant l'escola nova. Nosaltres pues, bueno, hem tingut la sort, i jo crec que sobretot la unió, que jo crec que al final és el que més ha fet, no?, que hem estat les tres parts, no tant la part del professorat com la part de l'alumnat, no?, en necessitat de l'AMPA i l'Ajuntament, pues, sempre des del primer minut reivindicant i a la conselleria la necessitat. Jo crec que aquesta unió que ens ha portat pues, ha fet que el fruit siga el que per fi aquell projecte que tenia CIECSA, no?, la famosa CIECSA, en un caixó tancat, no?, el poder recuperar aquell projecte, perquè ja el dic, nosaltres com a ajuntament, sinó nosaltres com a poble, teníem un projecte ja de construcció, que és el que s'ha executat, val?, en 4 canvis que es van poder permetre la conselleria, però al final tampoc nosaltres podíem fer l'edifici que ens hauria agradat, perquè ja estava redactat i pagat per la conselleria a través de CIECSA. Entonces, pues clar, l'exigència era que s'havia d'adaptar conforme podies a la venyava, el tema d'accessibilitat i d'eficiència energètica de l'edifici i poc més. Tampoc podíem fer ningú gran canvi perquè no mos donaven els carabals els diners per executar-ho. Jo crec que d'aquell edifici, pues, dins de tot lo complicat que mos va vindre, perquè varen començar les obres a l'octubre del 2020 i en març del 21 la pandèmia, mos pilla tot l'increment de preus, és a dir, no, i aquestes discussions baralles entre l'empresa de constructora, els tècnics i tot, perquè l'obra no sofrira massa retrasos i que es pogués executar de la millor manera possible i sobretot cap cost, perquè al final puc recordar-ho a la gent, és a dir, la conselleria el donava tu, però qualsevol sobrecost que tinguera ho havia d'assumir l'Ajuntament. Així que estàvem parlant d'una actuació de 5.300.000 euros i pensa que en aquella època l'Ajuntament tenia 2.200.000 euros de pressupost. Sí. A nosaltres ens ve un recàrrec del 8 o del 9%, que és 1.000.000 d'euros, i perdoneu, però això ens caguem damunt. Jo no sé com ho haurem pogut pagar. Jo ja dic que va ser molt, molt, molt el procediment.

0: l'esforç administratiu que vam haver de fer en el mateix persona, en el mateix personal que teníem, per a poder portar, no, a rajatabla el projecte i acabar-lo com calia, i sobretot el que es poguera disfrutar per totes les persones. Això dic que es va treballar moltíssim. El que passa, doncs, això, que al final no estava preparat l'edifici per a albergar també allí dins a l'ESO. Entonces, claro, estos 6 cursos que han estat compartint, bueno, allí dins en realitat menys, però han estat compartint 5 cursos les instal·lacions. Claro, mentre estava primer i segon, doncs bé, tocar tercer i quart d'ESO, que ja demandaven altres necessitats, no?, més específiques de cada una de les modalitats, pues, però ha sigut complicat per a tots, és a dir, per a l'Ajuntament, per a l'alumnat, per als pares i per al professorat. Entonces, jo crec que aquest esforç, pues, hem de continuar-lo, i sobretot el reivindicar que el poble de la Font necessita un institut. I en això estem treballant, necessitem l'institut.
1: Efectivament, en això estem treballant, però de moment, com deies, tot a punt per a aquesta tornada a l'escola que tindrà lloc la pròxima setmana. Pablo, aquest any ja podem dir que és un any d'eleccions. Sí. Ja tindrem temps per poder aprofundir en tot el que s'ha fet, en tot el que es vol fer, però sí que és veritat que en el que resta d'any, quines són les prioritats que s'ha marcat el govern municipal en quant a obres i infraestructures que són grans, no? Sense oblidar aquesta gestió municipal del dia a dia.
0: Sí, ja el dic, nosaltres ara estem acabant de preparar per a que abans de que s'acabi este any, rematar unes cosetes, unes actuacions en el Tossal Gros, que els Tossal Gros tenen el mateix dret que és del poble, i després, pues, anem a preparar en una inversió de 200.000 euros a condicionament de 2 parcel·les per aparcaments públics, que es calculen que serà voltant d'unes 70 places de probablement d'aparcament, i després, pues, el que és la coberta de la graderia, no?, del poliesportiu. Hi ha uns compromisos que teníem. Estem ja estem preparant tota la modificació, sinó que crec que en un parell de setmanes el que és l'oferta pública per a la instal·lació de la graderia i el primer, perquè hi ha 2 aparcaments, el primer aparcament que serà en el carrer Cementari Vell, i serà a licitació perquè les empreses puguen, i la idea és que aquestes 2 obres, pues, puguen començar entre novembre i desembre. L'altra parcel·la que tenim, que és al costat del parc del cementeri, del parc del cementeri, pues, això no sé si ens donarà temps, però bueno, la intenció és, pues, si no pot ser ara al setembre, a l'octubre, que també pugui començar-se, i bueno, i enllestir-ho tot per a recta final, no? Ara sí que estem en la recta final de la legislatura, i almenys, pues, intentar complir aquests compromisos que, no, que fa 3 anys i poc, pues, es van comprometre amb el poble de la Font.
1: Sens dubte que sí, que veiem que teniu les infraestructures també molt clares per a poder acabar l'any, com deies, pues, per a millorar-les, i sobretot també destacar pues, aquesta atenció del dia a dia, que també és molt important, no?, per al govern, mantindre i escoltar amb els veïns i veure quines són les necessitats que té cadascú d'ells.
0: Sí, no, al final nosaltres el tema de l'orella, no?, de l'escoltar, sempre està ahí, i les necessitats estan ahí marcades. Després, pues, les prioritats, pues, ahí anem marcant-les un poc nosaltres també moltes vegades en funció de la realitat econòmica que té l'Ajuntament. És a dir, al final nosaltres no tenim una maquineta de fer diners, i moltes voltes, pues, tens els projectes o tens les coses bàsiques i fàcils, pues, si intentem agilitzar al màxim les complicades i que necessites diners, pues, ahí ja intentem sempre, pues, a través de les diferents administracions públiques, pues, a veure si es pot fer front a través d'algun tipus de subvenció o algo per a poder-se executar qualsevol de les actuacions que es tinguin a fer. Però bueno, que al final, pues, totes aquestes demandes ciutadanes, pues, sempre es tenen en compte i bueno, pues, van prioritzant-se un poc en funció de la realitat del dia a dia del poble.
1: Pablo, abans de posar el punt i final a l'entrevista, pues, bueno, sí que m'agradaria que enviaves un missatge als nostres oients. Hem parlat d'aquesta valoració de les festes, enmarcat en aquest any carròs que estàvem comentant, que es va allargar fins a desembre, algunes de les accions que teniu pendents, però sobretot, com dèiem, aquesta tornada a l'escola que té lloc la pròxima setmana i tot el que s'ha treballat per a poder posar a punt i sobretot defensar també els drets, com dèiem, dels alumnes, no?, de la Font d'en Carròs.
0: Sí, així n'hi ha, ja dic. Des d'ací, doncs mira, no, sobretot en l'última part del teu missatge, jo crec que sempre és la part educativa, no? Ara hem passat festes, és veritat que estem en l'any Carròs, així que qualsevol de les persones que ens estigui escoltant que vulgui saber la programació que queda per a que acabi, doncs pot seguir-ho a través de xarxes socials municipals, d'Instagram o de Facebook, i a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que tota la programació s'està posant per si... Com sempre, convidem a que vinguin a veure'n. I després, pues, aquest missatge, no, a tota la comunitat educativa, que jo crec que és un missatge fort, no? el que res és impossible. És a dir, en constància, en treball i sobretot en unitat, que és la que hem tingut, pues, el que ens hem marcat, no, la línia que ens hem marcat, sobretot la comunitat educativa, ho hem aconseguit. En temps complicats, menys complicats, perquè hem tingut de tot, que la gent ja ho sap, en el tema d'estrasiar, el tancament de l'escola, la famosa no, grieta que ens va eixir, però jo crec que ho hem aconseguit en sempre parlant, dialogant i sobretot treballant conjuntament, i jo crec que l'objectiu el tenim claríssim, l'alumnat ara té que començar, els alumnes i les alumnes han d'estar centrats en el que importa, que és en el seu dia a dia, en els seus estudis, en el seu treball constant, i els adults hem de fer el que correspon, que és treballar per a que aquest institut, no, tanta necessitat que nosaltres estem reivindicant, pues, pugui ser una realitat el més pront possible.
1: Pablo, ha sigut un plaer que ens acompanyes en aquesta estona i poder parlar d'aquesta tornada a l'escola, com dèiem. Moltíssimes gràcies. I bueno, que una tornada a l'escola, pues, com sempre diguem, molt bonica i molt il·lusionant. No? Jo no sé com la vivies tu, però jo me'n recordo que la vivia amb molta il·lusió. Comprava aquesta motxilla que estrenava tots els anys, perquè, no? Aquesta il·lusió amb aquests llibres, olorant els llibres de nou, no? Sí. I esperem que pues, aquesta estima, no?, que li tenim a l'escola, pues, també la tinguin la resta d'alumnes que ens estiguin escoltant.
0: Així no és, esperem que siga aixina i res, i ara cada un la seva, ells han de tornar a la seva obligació, que és el d'estudi, i nosaltres pues, hem de continuar treballant per el que toca el dia a dia, i en aquest cas la meva responsabilitat pel poble de la Font d'en Carròs.
1: Moltíssimes gràcies, Pablo.
0: Vinga, a vosaltres.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és divendres 4 de setembre i quan són les 2:30, ja saben, fins a les 3 de la vesprada compartim mitja horreta de ràdio per a informar-los, per a entretindre-los i sobretot per a fer aquest recorregut que ens encisa per les nostres emissores, tota esta xarxa d'emissores que tenim a la Comunitat Valenciana d'Onda Cero. Doncs anem a fer parada en algunes d'elles, obrirem les portes del rebost per a parlar de gastronomia, però no concretament de ningun plat ni de ningun tipus de producte. Avui parlarem d'iniciatives diferents, iniciatives que tenen a veure amb el juntar-se en una taula i compartir moments. El vi té molt a veure en el nostre programa d'avui, ho van a descobrir en seguida, però moltes altres coses curioses, a més de plans d'activitats, de cultura, d'oci a tot arreu de la comunitat. Això ho abordem de seguida. Primer, ja saben, ens fiquem un poc al corrent per als que s'incorporen ara a esta sintonia de les notícies de la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repasset a les notícies, conta'ns.
2: Bé, doncs comencem parlant d'educació perquè el Consell aprovarà la pròxima setmana la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària, recordem, pactada amb els sindicats AMPA i CESIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte. L'anunci l'ha fet avui divendres el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, durant la visita que ha fet a una escola bressol de Polop, a Alacant. Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat. Però els sindicats també hem de recordar que no van subscriure, no tots els sindicats van subscriure esta pujada salarial. Este PB Comissions Obreres consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i li han advertit a la Generalitat que podrien reactivar aquestes mobilitzacions i també la vaga educativa. De fet, ja n'hi ha convocada una manifestació el proper 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures. També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis dels centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a este inici de curs que serà el proper dimecres dia 9. Este mateix matí, els docents d'Alacant que ja estan en els centres i estan planificant el curs han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Sumat a la calor que tinguem avui en dia, doncs la veritat és que és prou insostenible el poder estar treballant. Parlarem també d'agricultura, perquè Agroseguro estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats en el cultiu del quequí per aquest esclafit tèrmic del passat 20 d'agost, pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar a unes 2.400 hectàrees, la seva majoria de la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també d'ajudes per al camp valencià. El conseller d'Agricultura el que ha fet és mantindre esta matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes. Elles defensen que aquestes ajudes públiques naixen de la pròpia pressió que han fet els llauradors. I un últim apunt agrari és que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que ja està arrencant estos dies, i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema. Pendents també d'eixe Consell de Política Fiscal i Financera en el que està participant el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, es va votar el nou model de finançament autonòmic que ja ha avançat que van a votar en contra. Ha decidit assistir a participar en este Consell, però diu que és una proposta unilateral del govern pactada només amb Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Doncs estes són algunes de les notícies en esta jornada de divendres 4 de setembre. Aquesta vesprada, ja saben, a partir de les 7:20, en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez, ampliem tot més. Gràcies, companya, i bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana a tots.
1: Gràcies.

Les 2 i 35 minuts en estos moments, així a Comunitat Valenciana en la Onda, obrim les portes del Rebost. I els deia jo, avui no parlem de gastronomia, de receptes com a tal, sinó que parlem d'un producte, com puga ser el vi, a través del qual, si ens sentem amb una bona copa, amb amics, o a més fem alguna cosa més, com pintar o com gaudir de l'experiència, doncs es converteix en tot un moment

0: que hem de gaudir, no? Doncs hem conegut un grup obert d'amants del vi i entusiastes de les xarxes socials per a la qual col·labora la nostra convidada d'avui. El projecte es diu Wine and Tweets i parlem amb Meritxell López. Meritxell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com naix la idea de crear, bé, perquè per a que sàpiguen els oients, Wine and Tweets és un blog en el que ens mostreu moltes coses, plans, notícies, coses interessants. Com naix i quant de temps fa?
1: Pues ja té alguns anyets. Va començar aquest projecte en el 2012 d'una forma molt casual, com ocorreixen moltes coses a la vida. I ha anat creixent, ha anat caminant per camins diferents i fins ara que estem ací, i tot una alegria poder estar amb vosaltres avui.
0: Clar que sí, per a donar-vos un poc a conèixer més, perquè si entrem i un poc tantegem què trobem en Wine and Tweets, vosaltres parleu d'eixe coneixement del vi, de com hi ha reptes, no?, a l'hora de maridar. Què ens proposeu en este contingut?
1: Hi ha un poquet de tot, és com si fos el rebost d'una casa.
0: Ah, mira.
1: Hi ha un poquet de tot, sí. Perquè, per una banda, sí que és veritat que parlem de curiositats del món del vi, de maridatges, també fem tals de vi en alguns llocs, i per altra banda també ens interessava molt el que era la difusió a través de les xarxes socials. Mm-hmm. El nom de Wine and Tweets naix perquè en un començament la idea era fixar-nos en una red social, en una xarxa social com és Twitter, mm-hmm, que és l'actual X, però això ha anat canviant i segurament pues, també farem un canvi nosaltres de nom i anirem a algo així com vino mejor, una cosa així, perquè per no estar sales i en una xarxa social, vull dir que no dependre exclusivament de X, l'actual X, el que anterior era en Twitter, perquè van a ser, el dic com van a ser, va ser un establiment hoteler que volia tindre més seguidors en Twitter. En aquell moment, en el 2012, van fer un tas de vi en un tema de aromes del vi i per aconseguir a través d'aquesta xarxa social més seguidors, més followers per a l'establiment. Uh-huh. I per això va començar a quedar-se Wine and Tweets, i quan vam acabar aquest event, que no tenia ni nom encara, ens va dir la gent assistent, però quan és el pròxim? Aleshores, aleshores ja van crear el Wine and Tweets, però que va ser algo molt, molt casual, va ser per ajudar a un amic i d'ahir va eixir tot.
0: En definitiva, el que hem pogut veure, no sé si hi ha algun esdeveniment proper, però el que hem vist que recentment ha tingut lloc és eixe moment de compartir una copa de vi amb amics i poder pintar, no? Com són eixos events que compartiu també i que els doneu difusió?
1: De fet, aquest event serà pròximament en Alacant, en un espai que es diu Universo Artístico. Uh-huh. Anna King és la directora d'aquest espai, i el que farem serà, ella va preparar un vi per a que estiga ja per a poder pintar, i altres vins. O sigui, tindrem com tres vins, normalment són vins rojos, tintos, perquè si no el color no es queda, no es queda el vi blanc o el vi rosat, al final desapareixeria, i anem a pintar, anem a crear. No fa falta ni saber pintar ni res, el que volem és de deixar-se un poc dur per el moment i passar-ho bé, no? Farem un aperitiu, també tindrem vi per a beure, no se l'espera pintar. Uh-huh. I això és un poc la iniciativa, és el proper dia 26 de setembre en Alacant.
0: I com ens podem apuntar, ja que estem, si ens va bé i ens agrada la iniciativa, com ens apuntem?
1: Doncs mireu, tireu una ullada al blog, perquè ahí posem el telèfon i demés, i l'adreça i tot, val? Per a que podeu vindre si vos apetís, perquè de veritat que ho passarem bé.
0: Esta, Meritxell, seria com la primera més pròxima, no? Però entenc que aneu compartint-ne moltes més, de cara a octubre, novembre...
1: Sí, sí, fem alguna sortida a seguir xicotets...
0: Ah, que guai!
1: Sí, això també ho fem. També fem de tant en tant tast en restaurants o en algun espai en pla vinoteca, també pues, per a apropar els vins. Normalment, a mi m'agrada molt treballar en el vi de la Comunitat Valenciana, de forma especial en els vins d'Alacant, per la proximitat, perquè estem a Alacant, i donar a conèixer també no sols les empreses més grans, que també, no?, les cooperatives i el valor de la cooperativa, com està treballant durant molts anys i com ha salgut un poc innovar i ressorgir i vendre aquests vins embotellats, passar de la venda del vi a granell al vi embotellat. I però també es fixem molt en xicotets projectes que potser ni siquiera estan dins de la DEO d'Alacant, però que també mereixen ser coneguts. Aleshores, pues, o fem una visita allí mateix, o fem algun tas i es posem en valor, a voltes treballem a la Universitat d'Alacant també, fent alguna activitat, i ja pendent alguna per al final d'aquest any, o començament del 27 en la Vila Museu, en la seva universitària de la Vila. No sé, hi ha moltes cosetes que estan ahí pendents, algunes per a confirmar, altres per anar profunditzant i tancant, però que sempre tenim alguna cosa pensada i normalment la idea sempre és que la vida en vi és millor,
0: sí.
1: I qualsevol cosa es pot maridar en vi, hem maridat exposicions d'art, hem maridat, no sé, instal·lacions, o sigui, moltes coses.
0: Música, no? Vec fer així, inclús.
1: Música també, sí.
0: Amb xocolate.
1: Sí. Amb xocolate, molts, que va estar estupendo.
0: Molts esdeveniments, molts esdeveniments que ens apropeu a través d'aquest blog, no? D'aquesta pàgina, d'aquesta comunitat, podem dir. Coses tan curioses com l'última que he llegit que volia que ens comentares, perquè el tonel alacantí i el fondillón és una història d'una peça única del vi d'Alacant, i precisament em venia un poc a la ment pensant en aquest pròxim esdeveniment que serà en Alacant el 26 de setembre. Coses curioses, sí, que ens conteu també, no? A la xarxa, vaja.
1: Sí, pues el vi d'Alacant, el fondillón, és una joia de l'enologia. No és conegut, a lo millor, tot el que hauria de ser conegut, no? És un vi que ja estava en totes les corts reials europeus des del segle XV, un vi que es nombra en la literatura universal pels grans escriptors, un vi que era reconstituent, desinfectant, i va estar en totes les travessies en l'Atlàntic i les voltes al món, no? Era un vi que, per exemple, en el Conde de Montecristo, d'Alejandro Dumas, ja pregunta, el conde diu, ¿queréis tomar alguna cosa, un vaso de Jerez, de Oporto, de Alicante? O sigui, està al nivell dels vis no nobles d'Europa, no? I he contestat a Alicante, quan nosaltres trobem el vino d'Alicante en les obres de la literatura universal, està parlant del fondillón. No està parlant de qualsevol vi, parla del fondillón. El fondillón era el vi d'Alacant, que així ja era conegut en totes les corts europeus. Aleshores, este vi tenia un recipient, o durant molts anys ha dormit, ha fet la criança en un recipient que tenia molt a veure en una mesura que era la càntara del Regne de València, era l'equivalent a 11,55 litres. Aleshores, aquests 11,55 litres, 150 càntares, feia el tamany o la capacitat del tonell monovero, tonell d'Alicantí, que és de 1732 amb 5 litres de vi. Aleshores, està relacionat estos tonells, que a més a més es feien en roble americà, perquè venien el roble americà, arribava al port d'Alacant, i també hi havia tota una indústria artesana de tonellets.
0: Tot aquí darrere, sí.
1: O sigui, hi ha tota una història d'ensamblatge, com si digueren, no? I que moltes vegades, quan que això ens agrada molt en Guarantuis contar, no? Perquè moltes vegades fem una copeta de vi i no sabem el que hi ha darrere, i hi ha molta història, no? I en el cas del fondillón, quan parles en enòlegs o en sumillers de tot el món, és que és una referència, perquè és algo màgic. O sigui, si en contra d'estar al millor en la comunitat valenciana, el fondillón estarà en altra part del món, això seria paraules majors, saps el que vull dir?
0: Sí.
1: I m'agrada molt sempre citar Azorín, l'escriptor Azorín, que també era monover, una nota de cata molt especial, perquè ell parlava del fondillón com ese vino centenario que és dulce sin empalago por su densidad, empaña el cristal y huele a vieja caoba. O sigui, jo pensé que és una descripció preciosa del fondillón, no? I no sé què més vols que el conte.
0: No, estava pensant que sou un gran descobriment, que tenim moltíssimes coses que ens queden per aprendre, però que ha estat tot un plaer poder descobrir-nos una miqueta més, sobretot insistint en el que dèiem, no, Maritxell, que tot en vi és molt millor, i ens ha cridat molt l'atenció poder, el que deia, no, descobrir-vos i veure el que feu, sí, i tot el que
1: parlarem
0: està per vendre.
1: Parlarem dels noms que tenen els aros que d'aquest tonell Monovero tenen nom propi. I tenen una obra en el valencià, no? El Testa, Coleto, Corbatero, Panxe, Panxut. I són coses de la nostra cultura. O sigui, que el vi està lligat al, al nostre patrimoni, de, inclús el desparaules. No?
0: I coses que moltes vegades desconeixem i gràcies a vosaltres. Exacte, a través d'estos portals pues, ens apropem un poquet més a tot el que és més, un poquet més nostre, no? Meritxell López, moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem descobrint molt més amb tu, de segur, en pròximes ocasions.
1: Moltes gràcies a vosaltres i com ho digueu.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu, una abraçada. Adéu.
0: Descobriment de la setmana del Wine and Twitch, en aquest cas, amb bé, aquest grup de col·laboradors que tenen, no? I que ho han posat en marxa amb tot el que té a veure amb el vi. Fixen-se que avui, a més, quan són les 2:45, que ens acostem una miqueta fins a Requena, perquè en aquesta època de l'any el camp viu un dels moments més importants del calendari, la verema, però hi ha qui decideix fer-la d'una manera un poc diferent. És el cas de Pago de Tarsis, que aposta un any més per la verema nocturna, una pràctica que permet aprofitar les hores de menys calor per a recollir el raïm en unes condicions especialment favorables. Com veuen, no deixem el vi de costat, que a la Comunitat Valenciana en tenim molt i molt bo, vi cava i molt més. Així que ens n'anem fins a Onda Cero Requena. Dani Rodrigo, com esteu?
2: Molt bona vesprada, Begoña. Sí, estem bé, però millor estarem aquesta nit a la verema nocturna. Vos compte, és que el celler Pago de Tarsis celebra aquest divendres, avui per la nit, la seua verema nocturna, una tradició que es manté des de l'any 2003 i que reuneix en cada temporada a la família fonadora, una quadrilla de veremadors i un reduït grup d'invitats. Es junten per a sopar i després de les 11 de la nit es van a veremar. La particularitat està precisament en l'hora. Quan cau la nit i baixen les temperatures, comença la recol·lecció manual del raïm. Pago de Tarsis està situat a prop de 800 metres d'altitud i compta amb 14 hectàrees de vinya ecològica. En aquestes condicions, durant la nit, les temperatures poden situar-se entre els 12 i els 15 graus, davant dels 28, 30 o 35 graus que es poden assolir durant les hores centrals del dia. I aquesta diferència tèrmica no és una qüestió menor. Veremar amb el raïm a una temperatura més baixa ajuda a reduir l'oxidació i el risc de fermentacions prematures des del moment en què es talla el raïm fins que arriba al celler. I en aquesta ocasió, a més, la protagonista serà la varietat Albariño, un raïm en què resulta especialment important conservar la frescor. Així ens contava Rebeca García, la cap de màrqueting de Pago de Tarsis, a Más de Uno Requena, com va arribar fins a Requena aquesta varietat que és autòctona del nord del país.
3: Se debe a un vínculo emocional, porque mi padre, Vicente García, que es fundador de la bodega, y inició su carrera profesional como enólogo en Galicia. Y fue allí donde conoció el Albariño, porque esto fue en los años 70, principios de los 60. En aquella época pues se desconocía bastante, y más en nuestra tierra. Y allí descubrió el Albariño, le flipó, y siempre tuvo en la cabeza plantar Albariño en Requena, en su tierra. Y lo consiguió hacer, pues, como te digo, hace unos 40 años, cuando empezó a proyectar su proyecto más personal, que fue Pago de Tarsis. Así que, en nuestro caso, existe Albariño gracias a esa conexión emocional con Galicia, esa primera experiencia profesional para mi padre en los años 70, y es una de nuestras cuves más vendidas.
2: A més, el celler nomenarà Requena com a primer embaixador de la seua verema nocturna, coincidint amb el reconeixement de la ciutat com a ciutat espanyola del vi 2026. I no és l'únic plan que tenim a la comarca aquest cap de setmana, perquè a Utiel comença la seua fira. Durant una setmana, música, gastronomia i vi es donen cita a la localitat, que presenta activitats tan interessants com el concurs de raïms, el ball del vermut, on hi haurà propostes gastronòmiques i música en directe, o el concert també de funambulista. Estimada Begoña, així a la comarca d'Utiel Requena tenim un cap de setmana replet d'activitats per a tots els públics.
0: Doncs ens encanten aquestes propostes de cara al cap de setmana, avui divendres, i un cap de setmana que tenim a la Comunitat Valenciana per a gaudir-lo. Clar que sí, company Dani, moltíssimes gràcies per esta primera incursió dels companys a Onda Cero Requena, i la primera de moltíssimes, perquè tot el que passe a la zona ens ho contaran així a Comunitat Valenciana en la Onda. Per cert, dos apunts més gastronòmics. Seguís la ruta gastronòmica del Caragol de l'Alcora, en aquest cas la seua gastronomia, en la que podem podrem gaudir en 20 establiments que participen en la ruta gastronòmica del Caragol, que estarà fins al 6 de setembre, últim cap de setmana, i també la ruta de la tapa del Cossebre, que acaba també aquest cap de setmana, ja saben, la tapa amb la consumició, per preus molt assequibles, amb 4 euros i de més, això, al Cossebre. I tot i és també en el Parc dels Eucaliptes per a la celebració de la 5a edició de Albir Wine Lover. Com veuen, no deixem el vi de costat, perquè en la 5a edició de l'Albir Wine Lover, que se celebra a partir d'aquesta vesprada i l'organitza l'Associació de Comerços i Empreses de l'Alfàs del Pi, obri les seues portes de 7 a 1 de la nit al Parc dels Eucaliptes de l'Albir, com ja saben, pues, amb refresc, begudes, de manera que tenim propostes de música en directe, també diferents sortejos, en definitiva, tota una gran festa per a celebrar a la comunitat valenciana i a la nostra gastronomia. Fem una pausa i tornem de seguida.
4: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: En Conforama queremos que tu vuelta a casa sea muy fácil. Aprovecha nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 4 al 7 de septiembre. Conforama.
0: I més coses que els contem ací a Comunitat Valenciana en la Onda avui divendres, i ja que el divendres que ve els avance farem un programa especial des de Montanejos i no tindrem l'habitual programació, doncs no podíem deixar de passar l'oportunitat de contar-los el que passarà precisament el cap de setmana que ve. I és que el projecte cultural La Vila Vella torna a omplir els carrers del casc antic de la Vila Joiosa. És una iniciativa organitzada per l'Ajuntament que amplia enguany a 3 dies les activitats i que es celebrarà 11, 12 i 13 de setembre. Anem a entrar en detall amb l'alcalde, amb Marcos Zaragoza. Marcos, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Amb ganes de descobrir esta nova edició, que són, deia jo, 3 dies i prop de 40 activitats. No sé, què es va trobar la gent quan s'apropa al casc històric de la Vila Joiosa de l'11 al 13 de setembre? Conta'ns.
7: Home, pues la veritat és que un ventall de cultura, de coses lúdiques. La veritat és que és un event, jo sempre dic, que està fet per el poble i des del poble, no? I la veritat és que, pues, bueno, des d'actuacions teatrals, actuacions musicals, actuacions artístiques, balconades, actuacions d'arquitectes efímeres, actuacions pel carrer, hi ha una tirolina que cruza tot el riu, hi ha un globus que puja fins a 25 metres allà al costat de la platja. Actuacions de violins, de bandes de música, en els balcons, flash mobs, videomappings projectats en la muralla, gospel, òpera... Bueno, la veritat és que cada vegada en aquest projecte gent de la societat civil que apoya aquest projecte, que va néixer precisament d'aquesta societat civil i que l'Ajuntament no podia deixar de recolzar i d'estar al costat de la gent que ho va crear.
0: Clar, deies, moltes d'aquestes activitats que podrem gaudir als diferents espais, no?, d'este casc antic de la Vila Joiosa, fins i tot jo crec que, alcalde, hi ha rincons de la Vila Vella que inclús els propis veïns desconeixen, no?, que mereix la pena descobrir, a través, per exemple, de les grans apostes com el Festival Open House, no?, que permeteix entrar gratuïtament a 14 edificis i espais singulars.
7: Sí, la veritat és que, bueno, estem dins d'un pic, dins d'un bé d'interès cultural. El casc històric, que és un casc històric peculiar, dona a la vora de la mar. I, bueno, com tu bé dies, Begoña, hi ha gent del poble que no coneix certs racons de lo que és el casc històric. I, a més, pues, hi ha vivendes de particulars que tenir l'oportunitat de veure les reformes tan espectaculars que que s'han portat a cap. Per tant, és una barreja de viure la vila històrica, el casc històric, la vida vella, d'una manera diferent, d'una manera on profundisses molt més que soles visitant els seus carrers.
0: Doncs de totes les activitats, una que m'assembla molt curiosa, alcalde, és aquest viatge en globus a 25 metres, és en el propi casc urbà, no?, i ens eleva fins que puguem veure pues, tota la vila i tota la platja inclús, no? És de les més curioses d'esta temporada, podem dir.
7: Sí, ja és el segon any que ho fem. Este any farem 2 dies de globus, perquè l'any passat va ser una activitat molt demandada, que es va acabar en seguida. I bueno, la veritat és que sí que és espectacular pujat. Jo no encara he pujat.
0: Hi haurà que atrevir-se.
7: Sí, hauré de tenir l'oportunitat de fer-ho aquest any. Però bueno, sí que és que els deberes, que és una activitat espectacular, perquè veus el casc històric des d'una altra perspectiva i bueno, tens l'oportunitat també d'estar a la vora de la mar, pues, de veure tota la platja i tot el mar, no? També tenim la tirolina que creuen el riu de banda a banda. És una activitat també molt xula, que tampoc ha pujat, i per lo tant, bueno, hi ha activitats pues això, lúdiques, patxiquets, tenim contacontes, tenim tallers de cuina per a xiquets, taller de manualitats, tenim un ventall, com parlàvem, d'una activitat prou interessant.
0: Per a tots els públics, vaja, que tenim a la Vila Vella, bueno, el cap de setmana que ve, com dèiem, de l'11 al 13 de setembre, a la Vila Joiosa, amb totes aquestes activitats que poden consultar al web de l'Ajuntament o a les xarxes socials. Alcalde Marcos Zaragoza, per allà ens vegem.
7: Moltíssimes gràcies, Begoña.
0: Gràcies, una abraçada. Gràcies, adeu.
7: Un besset, adeu.

0: minutets queden per acomiadar-nos, no sense abans fer l'última connexió, perquè avui la nostra companya Marta Fullera ens acosta a un influencer un tant especial, no Marta?
1: Doncs sí, Begoña, anem a parlar d'un influencer una mica especial, perquè estem acostumades a sentir parlar d'influencers de moda, de viatges, de gastronomia, de maquillatge, i després està el convidat que he tingut avui al programa, que ha aconseguit que milers i milers de persones es queden mirant un vídeo sobre com canviar la cinta d'una persiana, utilitzar un trepant o descobrir per a què serveix aquest aparell que portem tota la vida veient en una ferreteria. Ell és Toño Escrits, encara que probablement molts dels nostres oients ja el coneguen com el Ferretero Escrits. Té 300.000 seguidors i ho ha aconseguit en apenes any i mig de temps. Fins i tot ha anat a Televisió Espanyola, a un programa de televisió, així que està portant el nom de Castelló també per tot arreu. Ell comença esta iniciativa per donar promoció a la seva ferreteria de tota la vida i resulta que ha posat en valor el comerç local.
2: El futuro pues sigue siendo ferretero, yo mi ferretería y seguiré haciendo vídeos y ya veremos.
1: Y poner un poquito en valor los oficios de siempre.
2: Los oficios de siempre hay que ponerlos en valor al 100%, porque la gente no sabe lo importante que son, y no sabe lo importante que son las tiendas de un barrio, porque cuando desaparecen las tiendas, los barrios están muertos. Entonces, desde aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a que la gente dé importancia a poder ir debajo de su casa a comprar algo.
1: Com reparar una mosquitera, un grifo que goteja, ell ho té clar i ens ho ensenya de forma, de més, molt divertida a les xarxes socials, que també, com veiem, Begoña, poden servir per a coses molt positives.
0: I tant que sí, són els influencers o creadors de contingut als quals sí mereix la pena seguir i impulsar. Doncs fiquem-li, exactament, anem a ficar-li música a esta despedida. Ens acomiadem amb La Fúmiga. Per què? Doncs perquè estan en la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Demà actuaran a Elda. Entrada lliure, ahir va ser Picassent amb un total èxit. A l'octubre estaran a Barcelona 16, 17 i 18 amb tot venut, i el 30 i 31 es acomiadaran ja definitivament al Roig Arena. Així que a ells, amb La Fúmiga, els diguem fins el dilluns, que tinguen molt bona vesprada, molt bon cap de setmana, i ens tornem a escoltar prompte. Adeu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: La Generalitat farà coincidir la tornada a escola de la setmana que ve amb l'aprovació de la pujada salarial per al professorat valencià. Però, no obstant això, el bloc sindical majoritari de l'ensenyament segueix amenaçant amb noves protestes. Han mesurat en les últimes hores a col·legis d'Alacant 33 graus a l'interior de les aules. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I hem de parlar també de finançament. És divendres de vesprada, ho sabem, però és que el govern central ha aconseguit aprovar finalment avui el nou model de finançament autonòmic que ens afectarà igualment a nosaltres, tot i haver votat en contra la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, ho mencionàvem en titulars, la Generalitat aprovarà la setmana que ve la primera pujada salarial per al professorat valencià. Amparo Piqueres.
3: L'anunci l'ha fet aquest divendres el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durant una visita a una escola bressol de Palop. A Alacant, Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
4: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
3: Els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i han advertit que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
5: Sorprèn que encara estigui per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara de la, del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professor serà durant aquests anys.
6: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
3: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les seues reivindicacions.
2: Mencionàvem dimarts que era 1 de setembre, ho recordareu, mencionàvem que el professorat havia tornat ixe dia a la feina per a acabar de preparar el nou curs. Doncs bé, en estos 4 dies que duen de treball, professors i professores d'Alacant han arribat a mesurar temperatures de 33 graus, 33, això, dins les aules. Juan Carlos Fresneda.
7: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de 2 días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
8: Hemos visto termómetros de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
7: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
2: La Generalitat ha tornat avui a dir que no al nou model de finançament autonòmic que proposa el govern central i que avui, això sí, ha sigut finalment aprovat amb els vots a favor de Catalunya i de Canàries. Diu el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que no inclou les demandes específicament valencianes i critica que ha sigut configurat d'acord únicament a les peticions de Catalunya.
9: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
2: I més números, els d'AgroSeguro, que estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats al cultiu de caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost a la Ribera, pedra i vents de fins a 150 quilòmetres per hora que van afectar unes 2.400 hectàrees amb importants danys a la producció. Núria Moreno.
10: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
11: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya de poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en este cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no sols este any, sinó a tres anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues no podríem tirar avant.
10: En una visita a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a fer ja les taxacions.
12: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas dos semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
10: Des d'Agroseguro han destacat l'elevada implantació de l'assegurança de que aquí en la comunitat, situada en torn del 80% de la producció.
2: Volem sopar a la fresca, és l'eslògan d'un sopar a la fresca, una tradició molt arrelada ací a casa nostra, un sopar a la fresca que serà popular i multitudinari, convocat per a demà dissabte a la platja de la Malvarrosa de València, però que serà més que un sopar a la fresca, serà una cosa així com un acte de protesta. Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar. Daniel, bona vesprada.
13: Bona vesprada, com esteu?
2: ¿Por qué este sopar a la fresca tan concreto, podríem dir, Daniel?
13: Bueno, sopar a la fresca es lo que siempre hem fet, ¿no? O sea, en els pobles, els nostres pobles en Castelló, en València, en Alacant, és molt típic, ¿no? I en València capital, en el Cabanyal, en el Canyamelar, en la Malvarrosa, ara és molt típic eixir no solament a la porta de ta casa, sinó anar-te en la caïra i en la taula a fer un soparet a la fresca al costat del mar, no, al passeig marítim. I lo que anem a fer demà no és una altra cosa que això. El que passa és que convidem a que tota la ciutat, tota la ciutadania vinga, perquè al principi d'agost pareixia ser que molestaven un poquet, que estorbaven els turistes. I n'hi hagué alguns hostelers que, clar, ara tenen un restaurant nou, està renovat, i no els pareixia que era, bueno, que els veïns i veïnes que estaven sopant a la fresca que no donaven mala imatge o que no donaven bona imatge al turisme. I clar, això ha sigut pues una mobilització massiva de la gent de dir no, espera un moment, perquè en els nostres barris tenim els turistes i els explotadors turístics que estan depredant els solars, els edificis, els baixos turístics, i ara mos estan dient que també hem de retirar-nos o acotar-nos en la platja, en el passeig, i hem dit que no, ens hem convollat, i totes i tots pues anirem a fer el que fem sempre, sopar a la fresca. No és ni una protesta, no està ni convocat, no tenim permís, perquè nosaltres sempre hem anat a la sopar a la fresca sense permís. Anirem a sopar a la fresca i qui vulga, que vinga.
2: Un debat molt interessant, Daniel, i feies menció, per a donar una miqueta de context, aquest estiu es va viralitzar en xarxes un extracte dels informatius d'Apunt, al qual un hostaler de la Malvarrosa venia a dir que això del sopar a la fresca és competència deslleial, que potser podríem entendre-ho, i que sobretot el que ja no s'entén és que segons ell dona mala imatge als visitants. Què podem respondre-li a ell, Daniel?
13: Que les nostres vides no fan competència a ningú. Les nostres vides són les nostres vides. La nostra identitat i la nostra tradició és un nosaltres. I, a més, nosaltres diem als hostalers del passeig marítim, a tots, unim-nos perquè el que necessitem és un passeig marítim rehabilitat, renovat, per a que tinga els millors serveis també per a la gent que sopa a la fresca. No solament un nou bon restaurant, sinó també serveis públics per a que no tinguin que utilitzar els dels bars o llocs on estar millor, que volem un passeig marítim que tinga en compte no solament els restaurants, els turistes, però que sobretot tinga en compte els veïns i veïnes i el nostre sopar a la fresca.
2: Aprofitem que te tenim al telèfon, Daniel, per a preguntar-te quin escenari teniu ara mateix ahir al vostre barri, al Cabanyal Canyamelar. Parlem d'este barri de València, però que seria una situació perfectament extrapolable als barris més turistificats d'Alacant o de Castelló de la Plana. En quin punt vos trobeu ahir al Cabanyal Canyamelar pel que fa a la vostra vida diària, les vostres rutines, el vostre barri?
13: Pues nosaltres hem passat ara a una situació que se va convertir en molt dificultosa, perquè el problema que tenim al nostre barri, als nostres carrers, són els apartaments turístics, les vivendes d'ús turístic, el solar, si els baixos turístics que se posen, diguem-ne, hotels, que no són hotels perquè són més apartaments turístics, i que competeixen els habitants i els habitants de la ciutat i els fills i filles del Cabanyal i el Canyamelar, que no poden independitzar-se i no poden viure al Cabanyal. I nosaltres estem demanant també un canvi de model de turisme en el barri, perquè el que està passant és que cada dia s'obrin més apartaments i més hotels legals i il·legals.
14: Però on passaria aquest model, aquest canvi de model, Daniel, des del punt de vista de l'Associació de Veïns?
13: Bon, des del nostre punt de vista, el tancament dels apartaments turístics que estiguen entre el veïnat, i que, a més, el que hem de fer és intentar que almenys les persones que venen paguen una taxa turística. És inconcebible, des del nostre punt de vista, que els autobusos estiguen plens per a la gent d'ací, que els tramvies estiguen plens i la gent major no puga agafar-los mentre els turistes col·lapsen els serveis públics de la ciutat. A més, després d'agost, que mos han posat una tassa de basures nova, és increïble lo bruta que està la ciutat, lo bruta que està el Cabanyó i el Canyamelar, perquè està tot ple d'apartaments turístics que no saben ni tirar el cel.
14: Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar a València. Gràcies, Daniel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
13: Moltes gràcies. I, bueno, vos esperem demà, Demà a les 9.
14: El xiquet ferit a Alzira segueix ingressat i evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després d'aquest tràgic accident a la Casella, on va morir la seva germana d'11 anys quan els va caure al damunt un pilar en unes instal·lacions d'un motor de rec. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
15: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
14: Un jove ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat per un altre home a Patraix, al barri valencià de Patraix. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar a l'112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir fins allí, fins a la zona, i van auxiliar la víctima. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneixen de moment dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia ha obert ja una investigació al respecte. La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones en desmantellar una suposada organització criminal que, pel que sembla, es dedicava a vendre droga en un edifici de vivendes, en este cas de Torrevella. I acabem, també en clau de crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut en les últimes hores a l'aeroport d'Alacant un home fugitiu dels Països Baixos que va ser condemnat allí per temptativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2 d'aixòs 4 anys de presó. Anem ja amb els esports. I una temporada radiofònica més, els esports dels divendres ens els du Sergi López. Què tal, Sergi?
16: Què tal? Bona vesprada.
14: Per on tirem de cara al cap de setmana? Què és el que tenim de menú esportiu valencià?
16: Bueno, jo crec que toca deixar de banda ja el tancament del mercat en clau València, llevant amb les rodes de premsa de Ron Gurley i també amb la roda de premsa de Víctor Rodas. Avui, per cert, ha sigut presentat TJ Shorts en València Bàsquet, l'home franquícia enguany del conjunt taronja, però este cap de setmana arriba una nova jornada de Lliga on el partit en la capital del Túria, sense cap dubte, serà el d'este diumenge entre el València i el Barça. Com arriba el València? Víctor Lluc, bona vesprada.
17: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Una última hora que passa per l'entrenament aquest matí a la ciutat esportiva, amb l'absència un dia més de Luis Rioja, que és serios dubte per al partit del diumenge. Queda únicament la sessió d'entrenament de demà de matí i les proves de Corberan de cara a aquest partit, que podria passar per mantindre la defensa dels cinc centrals